0: Les 8, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Intensitat ara a la P7, la C15 i la Nacional 340 als voltants de Vilafranca del Penedès perquè cal circular més a poc per la pluja. A més, hi ha les retencions habituals d'entrada a Barcelona per la C58 i la P7 al Vallès i per la B23 i la 2 al Baix Llobregat. Recordem també que la P7 continua tallada a Vandellós en sentit nord per un accident aquesta matinada amb un camió implicat. I pel que fa al transport públic, s'han suspès els trens d'alta velocitat que circulen per Catalunya entre les 9 i les 11 per la previsió de pluges i també estan suprimits els trens de mitja distància.
0: I és que avui a Catalunya estan alerta per pluges intenses al litoral i al prelitoral. Les tempestes que ja afecten les comarques del sud poden arribar a acumular 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil, que compareix en pocs minuts, no ha ordenat restriccions, però recomana extremar les precaucions i fer seguiment del fenomen. Ho seguirem en directe a 3Cat Info. El president espanyol Pedro Sánchez portarà avui al Consell de Ministres un nou decret d'habitatge que allunya l'acord amb Junts i tampoc no acontenta ni Esquerra ni Sumar. A la vigília i enmig de protestes ciutadanes, Sánchez va fer una darrera crida des de Barcelona a la responsabilitat dels partits per tirar-lo endavant. La Mari Carmen podrà tornar al seu pis de Madrid, d'on va ser desnonada la setmana passada. L'empresa immobiliària ha arribat a un acord amb els representants de la dona de 87 anys que tindrà un nou contracte per 500 euros al mes durant 8 anys. A les 4 de la tarda el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió arrencarà amb la intervenció del president Salvador Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per a la segona part del mandat. Demà serà el torn dels grups i dijous acabarà amb les votacions de les propostes de resolució. El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés i carrega contra el Suprem per una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar la setmana que ve. Mentrestant, l'Audiència Nacional Espanyola dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme. El govern anuncia ajudes extraordinàries als agricultors i ramaders més afectats per la sequera i l'encariment dels carburants. Unió de Pagesos critica que no es plantegin per a tot el sector. I el Barquer és el gran triomfador de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona. La producció del Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, s'ha endut 3 guardons, millor espectacle teatral, millor direcció i millor interpretació de repartiment per a la Imma Colomer. Per Magel i el musical Germans de Sang també han recollit premis importants.
2: Esports.
3: El Futbol Club Barcelona exigeix que el president del Madrid es rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia, a Sevilla, en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA, amb Lamine Yamal com a gran reclam. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que farà rotacions. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual.
0: Pluja intensa, ho dèiem al començar, i localment torrencial entre el nord del Camp de Tarragona i la costa central. Al llarg de tota la jornada es mantindrà aquest risc de pluja de caràcter fort, sobretot entre el litoral i el prelitoral. A la tarda s'anirà traslladant a les comarques de Girona.
4: 3Cat Info.
5: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
6: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
5: 101.2 FM.
7: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: Ja tenim amb nosaltres des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquestes pluges intenses que poden afectar a la circulació. A hores d'ara recordem que hem tingut fa una estona un nou accident, ha estat a la C-17 a l'Ametlla del Vallès, que deixa encara a hores d'ara un quilòmetre de retencions en sentit sud. Per altra banda, recordem que també tenim un accident durant aquesta matinada que ha mantingut tallada la AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord cap a Barcelona amb un desviament per la sortida 297. Més enllà d'aquestes incidències, doncs parlem de retencions habituals, sobretot cap a Barcelona. Des del Vallès hi ha cues per la C-58 arreu d'aquesta via des de Sant Quirze. Hi ha retencions que arriben fins en aquest punt del nus de la Trinitat i cada retruc doncs col·lapsa aquest punt i de retruc, com dèiem, doncs, afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Però és que al nus de la Trinitat arriben retencions també per la C-33 o també la B-20 en l'últim quilòmetre d'aquesta via per Santa Coloma de Gramenet. La C-31 a Badalona, en sentit sud, doncs també circula amb retencions intermitents durant un quilòmetre i mig. Pel que fa a la AP-7, destaquem que hi ha retencions en direcció Tarragona des de Mollet del Vallès fins a Barberà del Vallès. En sentit nord, també hi ha cues entre Sant Cugat i Cerdanyola en direcció Girona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
2: Estem junts quan estem lluny, crec que en el cor...
3: Doncs ja sabeu el que ens acaba d'informar el Ferran Aràndiga. Paciència, sobretot. Sobretot, eh? I ara sí, ja arrenquem. Oye, cuando salgas a la calle hoy, no te olvides del paraguas, eh? Porque la previsión de hoy y del fin de semana... Bueno, si llueve, esperemos que no haga daño. Sobre todo que no haga daño, ¿eh? Pero no se dio. Y vamos con Buena Marcha, una canción que nos trae Ricky Martin... Arribáis sus ánimos. Dicen que la música cura el alma. Yo digo que con buena música, claro que sí. Cura hasta los lunes y los martes más duros. Vamos a bailar La Vida Loca, Ricky Martin. Bienvenidos a todos los que estáis diciendo cositas a través del WhatsApp de la radio, ¿eh? Está por aquí Mario, Pastora, Rosalía, María, la Quimeta també està aquí. Bueno, y los que todavía no estáis, que os doy la bienvenida igualmente, porque estáis, pero claro, es que a veces tampoco apetece tanto escribir a esta hora de la mañana, ¿eh? Con los ojos medio cerrados.

realment dona gust, eh? Un quan es lleva al matí i sempre hi ha un o altre que fa el cafè. El primer que es lleva, el primer que fa el cafè. I tu t'aixeques del llit i dius, ostres tu, quina oloreta cafè. Els veïns del tercer que se'm queixen dels seus crits. Són els catarres. I quan dius que tens pressa, però encara... Vull estar amb tu.

0: També tenim la Glòria de Montcada. Bon dia, Glòria de Montcada. Com estàs?
1: Pues mira, aguantant la pluja.
0: Aguantant... Mare meva.
1: Tot una tormenta ara mateix aquí, sí. A Can Cuiar, que estem.
0: Ostres.
1: Els llamps que fa t'espanten i tot, eh?
0: Ostres.
1: Saps aquests llamps que il·luminen tot?
0: Sí, que fan a vegades impressió, perquè sembla que pugui passar alguna cosa, oi?
1: I després ve un tro a darrere noia.
0: Ostres.
1: Que m'agarrifo i tot jo.
0: Pobreta. Vinga, que... i està... en aquest moment estàs soleta?
1: Sí, sempre estic sola.
0: Ah, sempre estàs sola.
1: Ja saps un vídeo, sempre estic sola.
0: Ja.
1: Bueno. Però bueno, pot tenir la ràdio posada, eh?
0: Ah, així m'agrada. Així no estàs sola, estàs amb mi, amb tots nosaltres.
1: Això aquestes vegades ja no m'has agafat, però estàs ocupat.
0: Bueno, preciosa meva. Doncs et vaig a regalar una cançó, quina vols?
1: No, una alegreta, però menys.
0: Que sigui molt alegre.
1: Sí, perquè amb aquests tronxos, aquests llamps...
0: Val, vinga.
1: Et vaig a enamorar.
0: Doncs vinga, preciosa meva, un petó ben gran. Mua, cuida't
1: no
0: molt.
1: Aquí no plou, aquí?
0: Aquí, de moment, ara no plovia encara. Espera, no et moguis, espera, no marxis, espera't, eh? Espera't.
1: Sí, sí.

0: Res en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'Hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.